Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: èxits.
1: Ets de Ripollès FM.
2: No ens vam conèixer dalt d'un tren, perquè ocupava el teu seient.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. En uns minuts arrenca a Granollers la 27a edició del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya, el MAC, una edició que girarà entorn al comportament que té l'audiència davant dels nous continguts, tant humans com fets amb intel·ligència artificial. Escoltem Lau Delgado, que és el director del MAC.
3: Analitzarem com estan les audiències, com impacten en els mitjans, a l'audiència humana, i també veurem què passa amb l'audiència sintètica i també com veiem com l'audiència humana acaba reaccionant davant dels continguts que no han fet humans, no? Que són els que estan fets amb tecnologies automatitzades i intel·ligència artificial.
2: Durant tota la jornada s'organitzen debats, taules rodones i conferències sobre quin paper tenen avui els mitjans de comunicació en la ciutadania. I en clau política, Pedro Sánchez visita avui Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia, que avui trepitjarà el president del govern espanyol, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. I Òmnium, l'ANC, el Consell de la República, la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat han enviat una carta al papa Lleó XIV perquè prioritzi l'ús del català durant la seva visita a Catalunya, especialment en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Les entitats recorden l'arrelament d'Antoni Gaudí a la llengua catalana i alerten del retrocés en el seu ús. També reclamen que l'Església continuï defensant el català i apunten a l'aspiració d'una conferència episcopal catalana. I nova jornada de tensió al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar els grups desvalotadors i a l'última hora de la nit es comptabilitzaven també contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. L'últim llançament afecta una família amb 4 menors d'edat. I preacord a Ficosa per reduir l'impacte de l'ERO. Després de la negociació amb els sindicats, el nombre d'afectats passa de 172 a un màxim de 105 treballadors. Les sortides seran voluntàries i es faran de manera progressiva fins al març del 2027. El preacord també inclou indemnitzacions millorades segons l'edat, una clàusula de retorn preferent en cas de noves vacants i també garanties per mantenir les mateixes condicions si l'empresa presenta un nou ERO abans de finals del 2028. I Metges de Catalunya també convoca una nova jornada de vaga el 17 de juny, coincidint amb les mobilitzacions estatals del col·lectiu mèdic previstes entre el 12 i el 19. El sindicat manté les protestes per reclamar millores laborals i denunciar la sobrecàrrega assistencial.
1: Notícies en xarxa.

Michael Schulte.

0: més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola,
1: dels que no tenen feina i els que més ho necessiten.
0: Ara més que mai, Creu Roja.
2: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
0: Gràcies.
3: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic.
4: De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
5: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER. Treballem el futur.
6: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez visita avui Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. I Òmnium, l'ANC, el Consell de la República i la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat han enviat una carta al papa Lleó XIV perquè prioritzi l'ús del català durant la seva visita a Catalunya, especialment en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Les entitats recorden l'arrelament d'Antoni Gaudí a la llengua catalana i alerten del retrocés en el seu ús. També reclamen que l'Església continuï defensant el català i apunten a l'aspiració d'una conferència episcopal catalana. I dispositiu policial conjunt de Mossos d'Esquadra i la Divisió d'Investigació Criminal a la Cabra del Camp contra una organització criminal dedicada al cultiu i al tràfic de marihuana. S'estan realitzant una quinzena d'entrades i escorcolls amb un desplegament de més de 300 efectius entre els dos cossos policials. I els docents hauran de decidir en les properes hores si avalen l'acord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Recordem que la consulta es va obrir el dilluns i podran respondre fins demà al migdia, tot plegat en un moment de discrepàncies entre sindicats, ja que USTEC ha desconvocat les vagues a l'espera del resultat de la consulta i mostrant-se a favor del mateix, mentre que CGT i Intersindical sí que han mantingut les vagues perquè veuen insuficients les mesures que queden reflectides en l'acord. De fet, avui estan cridats a vaga els docents de les Terres de l'Ebre i Tarragona. I Comissions Obreres ha convocat concentracions avui també davant diverses entitats financeres per denunciar la pressió comercial i la sobrecàrrega laboral que assegura que pateixen les plantilles. El sindicat reclama que els beneficis rècord de la banca es reparteixin de manera més justa i alerta que l'actual model de treball està afectant la salut física i mental dels treballadors. I preacord a Ficosa per reduir l'impacte de l'ERO. Després de la negociació amb els sindicats, el nombre d'afectats passa de 172 a un màxim de 105. Les sortides seran voluntàries i es faran de manera progressiva fins al març del 2027. El preacord inclou indemnitzacions millorades segons l'edat, una clàusula de retorn preferent en cas de noves vacants i també garanties per mantenir les mateixes condicions si l'empresa presenta un nou ERO abans del finals del 2028. I en mobilitat, tres incidències afecten a la circulació en aquests moments, una a la C25 a Sant Julià de Vilatorta, una altra a Santa Coloma de Farners i una altra a la P7 a Barberà del Vallès. Totes deixen un carril tallat i tret de sortida a Granollers a la 27a edició del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya, una edició que girarà entorn el comportament de l'audiència.
0: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: On vas amb aquesta carpeta?
2: A classe de francès. M'he matriculat a l'Escola Oficial d'Idiomes.
3: Les escoles oficials d'idiomes et permeten aprendre una llengua estrangera a través d'un ensenyament públic, oficial i de qualitat. Si tens més de 14 anys i vols conèixer altres cultures i obrir-te a noves oportunitats professionals, apunta't a un dels centres distribuïts pel territori i podràs escollir entre 15 idiomes diferents. Trobaràs tota la informació i les dates d'inscripció a triaeducativa.gencat.cat.
1: Saps què? Crec que jo també m'hi apuntaré.
3: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
5: It's Taylor Swift. You're listening to my station.

0: Són les 11.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els docents hauran de decidir en les properes hores si avalen l'acord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Recordem que la consulta es va obrir el dilluns i podran respondre fins demà al migdia. Tot plegat en un moment de discrepàncies entre sindicats, ja que USTEC ha desconvocat les vagues a l'espera d'aquest resultat i mostrant-se a favor del mateix, mentre que CGT Intersindical sí que mantenen les vagues perquè veuen insuficients les mesures de l'acord. Avui, de fet, estan cridats a vaga els docents de les Terres de l'Ebre i també de Tarragona. De fet, anem fins a aquest darrer punt, on allà hi tenim l'Eduard París. Eduard, quin és l'ambient? Bon dia.
4: Bon dia, Maria. Doncs sí, unes 250, aproximadament 250-300 persones aquí a la plaça Imperial en aquesta nova jornada de reivindicacions. Just ara mateix els manifestants es dirigiran cap a l'Avinguda de Roma. Recordem que la jornada ha començat a 8:45 a la Rambla Nova d'aquí de Tarragona. Els manifestants s'han dirigit de forma improvisada a la delegació territorial i ha muntat allí un piquet per dirigir-se aquí a la plaça Imperial Tàrrega, des d'on estan des de fa aproximadament 30 minuts, i ara, com diem, es dirigiran a l'Avinguda de Roma. La idea és que la convocatòria finalitzi cap a la 1:00 PM amb un vermut reivindicatiu a prop del riu Francolí, sota el pont Ramon i Cajal. Recordem que aquests sindicats són precisament els que estan fent campanya pel no amb aquest preacord signat a USTEC i professors de secundària per part del Departament d'Educació.
3: Gràcies, Eduard. Estarem pendents. Bon dia.
4: Bon dia.
3: I desconvocat el desnonament previst per aquest migdia al barri de Cerdanyola de Mataró després dels greus aldarulls registrats les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 menors per desordres públics i un adult per atemptat contra agents de l'autoritat. Durant la nit es van cremar contenidors i també es van llançar objectes contundents i artefactes incendiaris contra la policia. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia sobre la campanya del PSC del 2024 i el contracte de l'executiu amb Huawei. Ha estat la resposta a la presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, que li ha exigit que comparegui al Parlament per explicar-se. Els socis d'investidura Esquerra i els Comuns, juntament amb PP i Vox, li han demanat a Illa també que comparegui pels casos de presumpta corrupció al PSOE i al PSC. I dispositiu policial conjunt de Mossos d'Esquadra i la Divisió d'Investigació Criminal a la Cabra del Camp contra una organització criminal dedicada al cultiu i tràfic de marihuana. S'estan realitzant des de primera hora del matí una quinzena d'entrades i escorcolls amb un desplegament de més de 300 efectius entre els dos cossos policials. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Lipama Instal·lacions, serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxit.

0: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
1: Genís Martínez, fem dissabte.
2: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
1: Fem dissabte. Genís Martínez.
0: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
3: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
0: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
4: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
5: Ara imagina com deus viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
0: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER.
6: Everybody, this is Ryan from OneRepublic.

0: Que calia sobre la campanya del PSC del 2024 i també del contracte de l'executiu amb Huawei. Ha estat la resposta a la presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, que li ha exigit que comparegui al Parlament per explicar-se.
1: Què té a dir vostè, a més de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos. Transparència, president, i comparega al Parlament, ja.
2: Quines explicacions necessita? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat. Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit.
0: Els socis d'Investidura Esquerra i els Comuns, juntament amb el PP i Vox, li han demanat a Illa que comparegui pels casos de presumpta corrupció al PSOE i al PSC. I una enquesta del sindicat Estès i Ustec revela que el 93% dels alumnes i el 86% dels docents utilitzen eines d'intel·ligència artificial amb finalitats educatives. L'alumnat hi dedica de mitjana una hora diària per fer resum, resoldre dubtes o bé elaborar treballs, mentre que gairebé un 28% admet que copia directament continguts generats per la intel·ligència artificial sense revisar-los. I entren en funcionament els sensors de substàncies tòxiques a l'entorn dels polígons químics tarragonins. Ja estan operatius i també ja estan integrats al Pla Secta, com també el sistema és alert. Ens amplia aquesta informació la nostra companya Laura Casas.
3: La xarxa compta amb 432 sensors que fa mesos que ja estan instal·lats i que permetran detectar fins a 5 substàncies diferents, com l'òxid d'etilè, el clor o l'amoníac. La delegada del govern a Tarragona i directora del Pla Secta, Lucía López Cerdán, ha explicat que ja s'han fet les proves pertinents. Diu que els sensors afegiran una capa de seguretat més.
4: Creiem que funcionarà bé, creiem que és una capa més de seguretat, com us deia abans. Creiem que el Pla Secta al final es tracta d'això, no? D'anar incorporant aspectes, no? que millorin, no? la percepció i sobretot la seguretat de la nostra ciutadania.
3: Els sensors s'han situat en punts estratègics dels polígons nord i sud, així com a la zona d'influència del port de Tarragona.
0: I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
5: Notícies en xarxa.
6: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
7: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.

vestits dels que calçaves camperes lluïdes, pantalons All Shot Viejo Amigo, i anaves a la disco amb la teva butaca de Vito amb pastifat de Brummel, t'agradarà Hit Parade.

0: presentat per Jordi Casas. Jordi Casas.
1: Un Jordi Casas que escoltava la música que sona en aquest programa amb un tocadiscs marró. Sonava Maria del Mar Bonet o l'Estaca, un disc de la banca catalana. Bé, 4 o 5 els Boni M, i en definitiva tots aquells discs d'època que ara mateix

Mateix recuperem en aquest programa que es diu Hit Parade. Quins temps aquells, eh? Recordo no tan sols la Volta Colobito, sinó una espècie de desferra de color verd que es deia Voltaco Brinco, que ens va durar pocs dies perquè la vam canviar per una Xerpa 350 que conduïa sense carnet, sense casc, amb només 16 anyets. Ai, està clar, en aquells temps, clar, tot això amb una propietat privada, òbviament, ara que no em vinguin a detenir, només faltaria. Era una època en la qual fèiem cases als arbres, avui dia els ecologistes se'ns tirarien a sobre, i una època en la qual anàvem a caçar, bé, a caçar, sense caçar, senzillament a disparar amb una escopeta de balins. A l'Europa d'avui dia és impensable. A l'Europa d'avui dia només hi ha una cosa que es pot fer: pagar, pagar, pagar. I ja està, el de més, una retallada brutal. Molt bé, senyores i senyors, salutacions de Jordi Casas. Avui tinc la veu bastant cascada, com podeu comprovar. Parezco el Teniente Colombo. Efectivament, Peter Falk es diu aquest senyor. Molt bé, anem a començar directament al Hit Parade amb una gran cançó d'un home d'origen, si no recordo malament, algerià. Ell estava fincat a França, es feia dir E4 Davy, i això va ser un èxit brutal per encetar el Hit Parade. Words Duncan.

tú sí. Hit Parade amb Jordi.

0: Julio, no Julio Iglesias, sinó Julio a seques. Una cançó amb un sampler notable de Stevie Maravillas Wonder, amb aquella cançó que es deia Past Lovers Paradise. Julio Gangsta Paradise, donant pas a Ashford and Simpson i Salad.
1: And for love's sake, each mistake, oh, you.

Una cançó que es diu justament a la cantonada, Just Around the Corner, amb Cock Robin, un duet americà que va ser número 1 pràcticament a tot el món als anys 80. Al igual que aquest duet format per Simon Climie i Bob Fischer. Suposo, companys i companyes, que estigueu fent el que estigueu fent ara mateix, depenent de l'edat que tingueu, recordareu aquestes boniques cançons que ara un servidor de tot cor recupera aquí, en aquest el vostre programa que es diu Hit Parade. Eren els anys 80 quan la vaig presentar com a novetat a la cadena 13.

Una miqueta de tecnopop britànic aquí a Hit Parade, recuperant 70s, 80s i 90s. No hi ha res a veure, no hi ha color de la música que es fa actualment, que només té l'avantatge que sona millor, que aquests temes clàssics insuperables. Frankie Goes to Hollywood amb Relax. Això va ser número 1 a l'època. I ara mateix una miqueta de 70s recuperant aquelles cançons de bola de miralls, de discoteques amb bola de miralls. Ella era exuberant i jove. Actualment és una iaia guapíssima, que té 78 anys. Es diu Debbie Harry, al front d'aquesta banda que es deia Blondie. Oh, vinga, agafeu el bastó i anem directament a la pista de ball a ballar.

0: coses, és de molt mal gust dir als oients i oientes d'aquest programa que agafin el bastó per anar a ballar. Aviam, tu creus que tothom va amb bastó? Jo, per exemple, vaig amb taca-taca, eh? O sigui, que no insultis.
1: No, no, és que m'ha quedat d'aquesta manera. Habitualment la gent que ens escolta... Bé, jo... són joves. Jo sóc el més gran de tots, senyor Casas Major.
0: Doncs vinga, que no passi més. Una mica de música

una miqueta de música d'autoshocks. I és cert, aquesta cançó, jo recordo d'haver-la escoltat, aquesta i d'altres de l'Elo, mentre amb aquelles fitxes de color groc, carbassi, vermell i blau, crec que eren, que algun guarro es posava a la boca, era jo, però bueno, no ho digueu a ningú, doncs escoltàvem. Jeffy Line Electric Light Orchestra, això es deia Don't Bring Me Down. Tenien una cançó en la qual semblava que digués En mi huerto no hay tomates. Vinga, anem a sentir una mica de George Grant. Això em recorda l'època amb la qual, o en la qual, amb l'amic Albert Malla, que té més anys que Matusalem, doncs, bueno, jo també, anàvem a Bananes a presentar a grups d'èxit. George Grant, això es deia Din Dada, i va ser número 1, United States of America. Ra!

Ding dong, dong, ding dong.

Your Eyes, per exemple, Lunatic, o aquesta, entre d'altres. Un tema que ja intuïa que això seria una obra mestra, Masterpiece amb Gazebo, que en anglès vol dir glorieta. Aquest és un noi italià que realment es diu Paul Mazzolini i que ara mateix aquí al Hit Parade doncs dona directament pas a un altre tema de la música Italo Dance. Gazebo era directament un dels pares de la música Dream, que va continuar amb Pau Descansi i Robert Miles, i ara mateix el que farem és recuperar una d'aquelles cançons que vaig tenir el privilegi de presentar com a novetat a l'època. Atenció amb Atrium i això que es deia

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia sobre la campanya del PSC del 2024 i el contracte de l'executiu amb Huawei. Ha estat la resposta

0: documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit.
1: Amb tot, Pedro Sánchez ha visitat avui Barcelona, l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions i amb una moció de censura instrumental. I la ministra de Sanitat, Mònica García, ha alertat que les altes temperatures arriben cada cop més aviat i ha presentat el Pla Calor 2026, que inclou alertes personalitzades a través del portal Meteosalut. El pla posa el focus en la protecció dels col·lectius més vulnerables, com ara la gent gran, les persones amb malalties cròniques, les embarassades i els treballadors exposats al sol. La calor extrema va causar 101 morts a l'estat durant el mes de maig, gairebé el triple de la mitjana de l'última dècada, una de les quals va ser a Catalunya. I en aquest sentit, uns 1.200 comerços, bars i restaurants de la demarcació de Lleida actuen des d'avui com a refugis climàtics per ajudar a la ciutadania a fer front a les altes temperatures, una iniciativa que ha impulsat Pime Comerç Lleida. I gairebé un de cada quatre estudiants ha fumat cigarretes electròniques en l'últim mes. Davant aquestes dades de l'enquesta Estudes del 2025 corresponents a Catalunya, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha advertit que les cigarretes electròniques no són innocues i ha anunciat que cap a finals d'any reforçaran les inspeccions sobre infraccions relacionades amb el tabac, com ara la venda a menors, si bé també volen sensibilitzar la població dels riscos de fumar i de vapejar. I els docents hauran de decidir en les properes hores si avalen l'acord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Avui l'estan cridats a vaga els docents de les Terres de l'Ebre i també de Tarragona. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208 678 o a hotelabatissa.com.
4: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
5: Genís Martínez, fem dissabte.
6: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
5: Fem dissabte. Genís Martínez.
6: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda a Ripollès FM.
4: Consell Comarcal del Ripollès, al servei de les persones i els municipis.
7: Coincidint amb l'època estival, l'àrea de joventut del Consell Comarcal posa en marxa diferents projectes adreçats als joves. Un d'ells és el projecte Estiu en Rima, Descobreix el Rap. Per saber què és exactament, li demanem a la consellera comarcal de joventut, la Delia Duran, en què consisteix aquest projecte.
8: És un projecte de l'Oficina Jove i del Consell Comarcal del Ripollès amb el suport econòmic de la Diputació de Girona, que vol promoure la cultura i, concretament, promoure una aproximació al rap, realitzat uns tallers formatius d'aquesta disciplina que culminen amb la creació d'una canció final i la seva mostra davant del públic. Aquest projecte permet endinsar-se en el rap i aprendre formes de creació musical.
7: La iniciativa és certament original. Com va sorgir aquest projecte?
8: Després d'analitzar ofertes de lleure durant l'estiu d'altres edicions a la comarca, es va detectar que hi havia poques opcions i que la majoria d'aquestes es concentraven en activitats esportives. És per això que es va plantejar oferir una activitat alternativa de lleure per a joves i es va escollir l'àmbit cultural.
7: Quan i on es portarà a terme ens ho explica la Carina Jové, que és tècnica de joventut del Consell Comarcal.
9: El taller formatiu de rap es realitzarà al llarg de 2 setmanes. Concretament, les sessions seran els dies 29 de juny, 1, 3, 6, 8 i 10 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, al Casal Cívic i Comunitari Ripoll, la Devesa del Pla.
7: Qui pot participar? Cal alguna experiència prèvia per prendre part d'aquest taller?
9: El projecte va dirigit a totes les persones joves d'entre 12 i 18 anys, nascudes entre el 2008 i el 2014, que resideixin en algun municipi del Ripollès.

0: francès. No és necessària una experiència prèvia per participar en la formació. L'únic requisit és el compromís d'assistir a totes les sessions.
1: I exactament què es treballarà al llarg d'aquesta formació?
2: El taller de rap té un doble objectiu. Per una banda, aproximar la cultura del rap entre les persones joves i creació d'aquest estil musical. I per altra banda, poder crear una falca musical en contra la violència de gènere per a poder ser utilitzat durant les festes majors de la comarca. Descobrim el rap estiu en rima. Consistirà en la realització de 4 sessions de taller de rap, una sessió d'enregistrament de la falca i una sessió de mostra final on es podrà ensenyar la producció creada i servirà com a tancament del projecte.
1: I qui és o qui són les persones encarregades d'impartir aquests tallers?
2: La formació estarà impartida per Versembrant, una escola popular itinerant, un projecte que pretén fomentar la consciència crítica del jovent i l'ús de la llengua catalana mitjançant l'art urbà i el hip-hop.
1: I per últim, com s'ha de formalitzar la inscripció si teniu interès en prendre part d'aquest taller i quin cost té? Ens ho explica la Carina Jové.
0: Es tracta d'una activitat totalment gratuïda per a les persones joves. La inscripció es pot fer a través de la pàgina web del Consell Comarcal del Ripollès, ripollès.cat/joventut, o directament a l'Oficina Jove del Ripollès. Actualment les inscripcions estan obertes, per tant us animem a apuntar-vos, ja que a més es farà un espectacle final el dia 10 de juliol a la plaça de la Lira i s'enregistrarà la cançó, cosa que dona un valor afegit a l'activitat.
3: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: de fer els tràmits perquè valorin la dependència del pare, però em fa una mandra tota aquesta paperassa.
1: A partir d'ara, per demanar la valoració de la dependència, no caldrà adjuntar els informes mèdics del sistema sanitari públic, ja que els treballadors que l'han de tramitar hi tindran accés, amb total garantia d'ús ètic de les dades. Aquesta interconnexió entre els sistemes de salut i social estalviarà feina tant a les famílies com als professionals. Temps, ja que permetrà reduir els terminis, desplaçaments i paper. Més informació a dretssocials.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada, els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
3: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
4: Busques feina? Vols treballar? Des de la Uyer et posem totes les facilitats. Entra a uyer.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uyer.org. La Uyer t'ho posa fàcil.

0: Ripollès som la referència dels èxits. Ho sentim pels altres.
1: Ripollès FM, on sents la música.

0: quan sentis que toques fons. Quan no puguis seguir el cos, no tinguis por, jo seré aquí quan et faci falta.
1: Creu Roja.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
3: Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Amb el producte local a la taula i al taulell, creix el territori.

0: Son las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El president espanyol Pedro Sánchez ha anunciat que el govern començarà els tràmits per presentar els pressupostos del 2027 en els pròxims mesos. Ho ha dit al Cercle d'Economia, on ha assegurat que al llarg d'aquest mes el govern actualitzarà el seu quadre macroeconòmic. L'executiu ja va renunciar a presentar els comptes el 2026.
4: Y en este sentido, quiero anunciarles también aquí en el Cercle d'Economia de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027. Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
3: Sánchez ha mostrat disposat a fer avançar els acords de Brussel·les amb Junts i el full de ruta amb Esquerra Republicana i també ha mostrat el desig que l'amnistia sigui efectiva aquesta legislatura. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que hi han donat totes les explicacions que calia. Junts vincula el contracte de fibra òptica de 127 milions d'euros per als centres de la Generalitat a tecnologia Huawei amb l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero.
5: Quines explicacions més necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit.

0: Guitarrica de la Fuente a un quart de nou i tancarà la jornada la música indie de Wetlek. I el Centre Natació Mataró ha tornat a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo. L'equip del Maresme suma ja el seu tercer títol de competició domèstica després de guanyar la piscina del Sant Andreu per 9 gols a 10.
1: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER. Treballem el futur.
1: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
2: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
4: A la xarxa i per tot el món.
5: Ripollès FM.cat.

0: Son las 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll. Us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president espanyol Pedro Sánchez ha anunciat que aquesta setmana activarà els tràmits per presentar els pressupostos generals a l'Estat pel 2027. En el seu discurs al Cercle d'Economia, Sánchez ha assegurat que els comptes donaran un pes prioritari a l'habitatge i hauran de servir per resoldre el problema del finançament. Segons el president espanyol, la proposta de pressupostos serà social i inclourà també responsabilitat fiscal.
4: Van a ser uns pressupostos socials, porque el objetivo del gobierno de España es redistribuir esa riqueza, reforzando, por tanto, aún más nuestro estado del bienestar, para que nuestros servicios públicos puedan llegar donde, en fin, no están llegando y estar, por tanto, a la altura de lo que nuestros ciudadanos y ciudadanas demandan y merecen.
3: I la Diputació de Barcelona destinarà 1.800.000 euros a la 30a campanya del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals. En total es desplegaran 89 professionals sobre més de 621.000 hectàrees agroforestals. La campanya d'estiu comença el 17 de juny i acaba el 31 d'agost a la província de Barcelona, que compta amb 311 municipis amb una superfície forestal del 67%. Jordi Fàbregas, diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació.
5: Per tant, tenim tot un pla de prevenció d'incendis de més de 2.000 quilòmetres on poder-hi anar i poder-ho tindre sempre en correcte manteniment cada any. També els dipòsits d'aigua, tindre els dipòsits d'aigua fets i en condicions òptimes tot l'any. Poder també fer les franges de protecció perimetral, que potser també ens hi hem centrat molt i que avui podreu veure des de l'aire com s'està actuant. Fer aquestes franges perimetrals de 25 metres ens va molt bé, perquè si hi ha un incendi molt fort, d'alguna manera frena.
3: El papa Lleó XIV té previst rebre el president de la Generalitat, Salvador Illa, en audiència privada al Palau Episcopal a Barcelona. Serà la tarda del seu primer dia a Catalunya, el dimarts, dia 9 de juny. Ho ha explicat en una trobada amb periodistes el portavou del Vaticà, Matteo Bruni. Està previst que el pontífex arribi a l'aeroport del Prat a 1:15, on el rebran representants de la Generalitat, una jornada en què el papa té una agenda ajustada, una pregària a la Catedral de Barcelona i una oració multitudinària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. La donació i trasplantament d'òrgans i teixits puja lleugerament en els primers 4 mesos d'aquest any. Fins ara, 128 persones han estat donant-se cadàvers vàlids, un 4% més que el període de l'any anterior. A Catalunya, prop de 1.300 persones

0: Yo, what's up, guys? This is Ugel.
1: Hi, I'm John Curry.

0: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.
1: Ajuda! Que algú vigi una ambulància!
2: Una emergència? Truca al 112. El 112 és el telèfon d'emergències comú als països de la Unió Europea i serveix per avisar de qualsevol incident que requereixi la presència immediata de policia, serveis sanitaris, bombers, agents rurals o protecció civil. És gratuït, funciona les 24 hores dels 365 dies de l'any i gairebé totes les trucades es poden geolocalitzar. I recordeu, el 112 és només per emergències. 112, telèfon d'emergències. Welcome to

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
2: What's up, this is David Guetta.
3: Teddy Swims. Tones.

0: Ripollès som la referència dels èxits. Ho sentim pels altres.
1: Ripollès FM, on sents la música.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El president Salvador Illa assegura que el PSC i el seu executiu han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que hi ha donat totes les explicacions que calia. Això mentre Junts vincula el contracte de fibra òptica per als centres de la Generalitat amb l'expresident Rodríguez Zapatero. Ho ha dit avui Salvador Illa al Parlament.
3: Quines explicacions necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat. Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit.
2: I fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també farà servir el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part central de l'acte el dia 10 de juny. Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a la petició. L'arcabisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel el Palau defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes a la visita papal. Són declaracions que ha fet a Lleida Televisió.
4: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat, però no hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari.
2: L'OCDE ha millorat la previsió de creixement d'Espanya aquest any fins al 2,2%, una dècima més respecte a les anteriors estimacions que va fer al març. Per al 2027 manté el creixement de l'1,7%. Segons el seu darrer informe econòmic publicat avui, l'economia creixerà per la demanda interna, recolzada per un fort augment de l'ocupació i una inversió que beneficia els projectes finançats per la Unió Europea. I encara a l'àmbit econòmic, a Lliçà de Vall, al Vallès Oriental, s'ha posat la primera pedra de la nova planta de l'empresa Grífols, un acte que ha presidit Pedro Sánchez, el president del govern. Suposa una inversió de 160 milions d'euros, crearà 400 llocs de treball directe i més d'un miler d'indirectes. La nova planta de l'empresa, especialitzada en medicaments derivats del plasma, ha d'entrar en funcionament l'any 2030. I tornen els concerts de clàssica a la platja de Barcelona. La platja de Sant Sebastià tornarà a ser l'escenari de dos concerts gratuïts oberts al públic a càrrec de l'Orquestra del Liceu i l'OBC. L'Orfeó Català portarà la música a les residències també de gent gran i a l'Hospital del Mar.
0: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM. Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja. Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIR.
1: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
0: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La sospita de corrupció socialista ha protagonitzat avui la sessió de control al govern. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha estat la primera entre totes les respostes del president Salvador Illa. Ha assegurat que tot s'ha fet bé i que la corrupció és una línia vermella. Illa també ha advertit que alguns corren massa a dir, segons que hi ha recordat la presumpció d'innocència. Els escoltem tots dos.
3: Què té a dir vostè, a més de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Roc. Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos. Transparència, president, i comparega al Parlament, ja.
4: Quines explicacions necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit.
2: I Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola per evitar aldarulls com els registrats a les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 detinguts. Els fets s'han desencadenat per un desnonament fet dimarts al matí i que va provocar enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra. L'alcalde David Bot ha assegurat que entén el neguit dels veïns però que la violència no té cap justificació.
5: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Tenim la resposta preparada, els dispositius continuaran, com he dit, hem actuat i continuarem actuant. En segon lloc, òbviament, manifestar la meva comprensió cap als veïns, cap a la seva preocupació.
2: I Preacord a Ficosa va reduir de 172 a un màxim de 105 els treballadors afectats per l'ERO. Les baixes seran d'acollida voluntària i el text haurà de ser validat en un referèndum divendres pels treballadors afectats. S'han acordat indemnitzacions amb un topall màxim de 100.000 euros. I la Comissió Europea insta Espanya a revisar l'IVA reduït a l'hostaleria i la restauració pel gran impacte pressupostari del gravamen i el limitat efecte redistributiu que té, diu. En l'informe de recomanacions econòmiques publicat avui, Brussel·les avisa que l'Estat té una creixent dependència de la fiscalitat laboral i demana augmentar la pressió en àmbits com el consum, on Espanya està molt per sota de la mitjana europea. I uns 1.200 comerços de la demarcació de Lleida s'ofereixen com a refugis climàtics dins una campanya impulsada per Pimec Comerç de Lleida. La iniciativa arriba a la tercera edició i enguany hi participen el doble d'establiments que l'any anterior.
1: Notícies en xarxa. Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Campdevànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada, els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Tens un allotjament, un restaurant o una activitat turística al Ripollès? Vols millorar la teva presència, arribar a nous clients o col·laborar amb altres empreses del territori? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim suport especialitzat per fer créixer el teu negoci turístic. T'acompanyem en la promoció, digitalització, formació i fomentem la col·laboració entre professionals del sector. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a turisme@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem xarxa per un turisme sostenible i arrelat.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
4: Hey, what's going on? This is Somber.

L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxit.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work.
1: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per aportar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
2: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic.
3: De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
4: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
5: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment. Per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats. En l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
6: Ripollès FM.
7: Molt sents la música.

0: Bistoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Les obres als túnels del Garraf acabaran dilluns i a l'R3 s'allargaran fins a finals d'any. Ho ha dit la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una visita a les obres que fa Adif a la infraestructura. Dilluns que ve recepcionarà l'obra i començaran les marxes en blanc, amb trens que circularan sense passatgers per comprovar que tot és correcte. Paneque ha avisat que el dia concret s'anunciarà amb antelació i no el mateix matí, com ha passat en d'altres ocasions. Les obres a l'R3, en canvi, com us dèiem, s'allargaran més del previst. La reobertura la primera fase prevista a finals de maig passa a finals d'any, juntament amb la segona fase, per tant es reprendrà tot el servei a finals de 2026. I Pedro Sánchez ha anunciat avui que presentarà pressupostos per l'any que ve i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. El president del govern central ha dit que ho ha dit durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, on ha afegit que complirà amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana pel mateix conflicte polític.
3: Ajudar a ese diálogo con políticas económicas adecuadas a la coyuntura económica. Y efectivamente la coyuntura económica hoy pues es distinta a la que teníamos en el año 2020. Por tanto, yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
2: I a Barcelona, l'Ajuntament ha activat l'operació estiu per incrementar la seguretat i la neteja a la ciutat. Implica el patrullatge 24 hores de la Guàrdia Urbana a les platges i un reforç del 40% de la neteja. Com a novetat, també entraran en funcionament fins a 11 càmeres de vigilància al front litoral. L'operació estiu posa en el punt de mira a l'espai públic i sobretot les platges. Allà s'hi desplegarà un dispositiu de 80 agents que patrullaran a peu, amb moto, cotxe, embarcacions, bicicletes i fins i tot quads. Tot plegat en un estiu marcat per dos grans esdeveniments, una propera, la visita al Papa i la sortida del Tour de França. I l'ONG Educo alerta que a la fi del curs escolar 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense durant 80 dies, el que correspon a les vacances d'estiu. L'organització ha recordat que aquest ajut els garanteix almenys un àpat complet i nutritiu al dia. Davant d'això, l'entitat reclama beques i ajudes per l'alimentació durant els períodes no lectius. L'entitat també ha alertat que al voltant del 7% dels infants, uns 85.000, no poden menjar pollastre, carn o peix cada dos dies per motius econòmics. I l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa comença a provar fèrules 3D per a fractures de radi discal. Es tracta d'un projecte que també s'ha fet a hospitals com Capdevànol i Blanes, unes fèrules que substitueixen el guix, provocant menys molèsties segons les primeres valoracions dels pacients.
1: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.
0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
5: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic.

0: I d'aquesta manera entrem per la porta gran en aquesta edició del VIP 45. Què tal, com estem? Ben trobats, ben trobades en aquesta cita i en aquesta sintonia per recordar aquells èxits que varen ser destacats a la dècada dels 70, 80 i 90. Aquesta, per exemple, és dels 80, el creador de Lady Fantasy, la cançó que escoltem, o, per exemple, el Japanese Girl, que també va ser una melodia doncs, que va ser molt i molt escoltada, tot un himne. Així que, de nou, rebeu una forta abraçada i encaixada de jo mateix, un servidor, Josep Lloret, a les zones i a través d'aquesta ràdio. Lady Fantasy, com m'agrada Match Him. I aquest inici de programa en aquesta nova edició del VIP 45.
1: Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret.

0: A més, la volem recordar amb molta tendresa. Un gran record per Patty Ryan. Stay with me tonight, queda't amb mi aquesta nit. Aquest era l'Eurodance, que arribava directament des d'Alemanya a mitjans dels 80 i que d'aquesta forma posava color en aquella música dance que es movia en aquell moment en el centre d'Europa. Més Beat 45. Tot seguit arriben els Basic Element.
1: Els 70s, 80s i 90s a Beat 45.
0: Avui el protagonista serà aquesta que es diu The Right.

0: directament des de Suècia. La seva vocalista, com a curiositat, es deia Mary Fredrickson, que no té res a veure amb el Roxette, eh? Però també que va posar, doncs, la seva veu en molts dels projectes de l'Eurodance a nivell mundial a la dècada dels 90. En aquest cas eren els Basic Element i això que es diu The Ride. Immersos, com sempre, en directe, a través del VIP 45 i en aquesta sintonia.
1: VIP 45.
0: Quina genialitat! Projecte italià, Pretty Face, escoltarem i recordarem Stilo.

Quin gran record, Estilo amb Pretty Face, de l'any 1983. Com si fos ahir mateix, eh? Així repassem els 70s, 80s i 90s en aquest espai durant una hora i en aquesta sintonia. Ens agrada molt, eh? Ho gaudim al màxim. Retrocedim també a mitjans dels 80 amb una producció que també es va escoltar, tot i que no tinc un gran record d'aquesta, però vaja, la recordem. Prince Kiss, una noia que es deia Bianca Neff. Després, atenció, funky i del bo.

0: També es mereixia que el record de Bianca Neff passés pel Vic 45. Una noia que es va quedar amb les ganes del seu príncep blau i un petó de príncep. Una cançó que hem recordat en el Vic 45. Més coses, més històries, més cançons. Funky del bo, ho hem dit abans. Tenim preparat a Delegation i el It's Your Time.
1: Si tens tants anys o més que el nom del programa, t'agradarà Vic 45.

0: Aquest àlbum que es deia Deuces High no tenia cap desperdici. Delegation des del Regne Unit. I aquest és el teu torn, It's Your Time, una de les cançons que també hem volgut escoltar i recordar aquí en aquesta edició del VIP 45. I com ens agrada, com ens agrada el funky.
1: Mira, una d'aquelles cançons de l'època de les boles de miralls. VIP 45.
0: I molt, molt, a més. Personatge, Crystal Waters. Una de les cançons que recordarem és aquesta noia gitana. Una melodia també de principis dels 90 i que va triomfar moltíssim. L'escoltarem i la recordarem. Després arribarà Alberto Carpani i Albert One amb Head on Fire.

0: Com ballava, com es movia Jimmy McShane. Un gran record ara mateix aquí al Beat 45 en Baltimore. El gran Mario Bassi, que hi posava la veu. I amb la gran col·laboració també de la vocalista Naomi Hankel. Aquí a Baltimore, amb un gran One Hit Wonder que va triomfar arreu del món, aquest Tarzan Boy. Una d'aquelles cançons per recordar una i altra vegada en aquestes edicions i en aquesta sintonia. Que gran, Baltimore, Tarzan Boy.
1: VIP 45, els èxits i novetats del segle passat amb Josep Lloret.
0: Més coses, més èxits. Anem cap a Beirut, sí? D'allà per venir a Gazebo. Es va fincar a Itàlia i, musicalment parlant, es va fer un dels grans en aquella època. L'any 1983 arribava Lunatic. Estem parlant de Gazebo.

0: Eren cançons, melodies fetes amb estil. Un dels secrets que tenia l'Italo Disco, que jo recordi, era veure i escoltar un italià cantant en anglès. Li donava, doncs, aquell toc especial que tenen els italians amb la seva veu. Aquest és un secret a l'Italo Disco, eh? És com la pizza, que diuen que les millors pizzas són a Itàlia, vaja. I així era un dels grans, aquest lunàtic. En tenim d'altres, Masterpiece, i moltes més que, mica en mica, en aquestes edicions del Big 45 anirem escoltant i coneixent. I ho fem, sí, perquè ens agrada, perquè gaudim, ens ho passem bé. I el més important, desconnectem per connectar amb altres dimensions musicals. Va, vinga, que marxem.
1: Big 45.
2: Per a tu que estàs fet un bici.
1: Big 45.
0: Doncs sí, mai millor dit, d'aquelles... Need to find my baby, won't you help me find, help me find my lady. De Boles de Miralls. Que bona. Won't you help me find, help me find my lady. I need to find my baby. Això és brutal. L'americà Oliver Cheaton. Aquí el teníem, S.O.S. Amb ell marxem en aquesta edició del Big 45. Us emplacem a una nova, amb moltes més cançons i més èxits. Au, vinga, sigueu feliços, que vagi molt i molt bé. Adéu-siau.

0: tres, cuatro.
1: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
2: Hola, benvinguts a l'edició 645 de Hot Dance 80. Avui, a la història del High Energy, tindrem una formació anomenada Usura. Després tindrem una entrevista a Irene César i a Pedro Morales de Die Dream, que el 2026 tornaran a enregistrar. Com sabeu, HDMR té dos programes, Hot Dance 80, que s'emet per Catalunya i Andorra, i Hot Dance 90, que és un programa d'Eurodance que s'emet a Xile. L'entrevista l'hem fet en castellà, així s'emetrà els dos programes. I per acabar el programa Hot Dance 80, doncs escoltarem Sabadell Sound. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història del High Energy. Usura fou un dels projectes més influents i emblemàtics de la música de ball italiana, italodance i eurodance de la dècada dels 90. Al darrere d'aquest nom es trobava un equip de productors de primer nivell que varen ajudar a donar forma al so electrònic de l'època, combinant elements del house, el techno i el trance amb un enganxament comercial.
3: Open your mind. Open your mind.

El projecte va néixer 1992 a Itàlia de la mà de la discogràfica Time Records. El nom Usura és en realitat un acrònim firmat per les inicials dels cognoms dels seus fundadors i productors clau. La U de Claudio Urbanetti, la S de Gianfranco Sortino, la U de Walter Ugarkovic, la R de Richie Romanini i la A d'Alessandro Alberti. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

Després de l'èxit inicial, el projecte va demostrar que no era inicial, el projecte va demostrar que no era un fenomen d'un sol hit, one hit wonder, i va encadenar diversos

Drive My Crazy, un any després, un tema que abraçava de ple el Eurodance que dominava el continent. En aquell moment, incorporant veus i un ritme més accelerat.

0: El 1996 us surt a unir forces amb un altre dels titans de la música dance italiana de l'època. D'atura d'aquesta col·laboració van néixer dos autèntics signes de les pistes de ball. Un és Infinity.
1: Usura, usura, usura. Datura, datura, datura. Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos.
2: Welcome aboard. Relax your minds and stimulate your third eye. All shaymen are at your disposal. You are protected. You are protected. We are starting a journey towards the unknown. Destination Infinity. Infinity. Infinity.

El 1997, la continuació lògica de la seva aliança, explotant el so Dream Trance i progressiu que imparava a finals dels 90.

I ja que hem tingut la Irene César i el Pedro Morales avui a Hot Dance 80, acabarem aquesta edició amb música de Sabadell Sound. Ara són els Squash Gang amb aquest seu gran èxit, I Want an Illusion.

0: au bord de la mer.
1: La música de Squash Gun, una formació formada per Francisco Quijada, perdó, José Quijada i Cristina Manzano. Anem ara a escoltar la Cristina Manzano en solitari.

0: La Cristina Manzano, que ha avançat que a finals del 2026 traurà nou tema.
1: Hola, som els Closet i estàs escoltant Hot Dance 80.

la música dels Closet, Living in Your Eyes. El vàrem tenir a l'edició anterior de Hot Dance 80 perquè vàrem anar a Terrassa perquè ens va dir Josep Maria a veure si ens veniu a veure en directe. I ja que ells han vingut, doncs, a Vic, a Taradell, a Tordera, teníem d'anar a veure'ls en directe. Hot Dance 80 és una producció d'HDMR des de la producció Susi Bautista i Navarro, des de la coordinació tècnica i musical Bàrbara Roja Show, i aquí dirigint, encantant i presentant, Josep Maria Jurado. Acabem aquesta edició escoltant a Alan Cook.